0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: A Ripollet Ràdio tenim la millor música.
1: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La tarda de dissabte de Festa Major arriba carregada d'activitats per tots els públics. Tindrem la Festa de l'Skate, un partit d'homenatge a José María Paños García, espectacles familiars, el concert infantil de Trapasomnis i la final del certamen de veus creatives. El públic infantil podrà gaudir del concert infantil o el contacontes de l'elefant Mainu. Al vespre, el foc prendrà el protagonisme amb el correfoc de diables i bruixes, seguit dels tradicionals versots. També tindrem una àmplia oferta musical repartida per diferents escenaris. L'Espai Brollador acollirà els concerts d'Efecto Pasillo, Maruja Limón i la Condesa, mentre que el pati del Centre Cultural vibrarà amb la música de Celta Slainte. La nit es completarà amb el Vaparitur de Ràdio Flashback, el tribut de Rafaela Carrà, la programació del Xiringo del Cop i l'Empalmada Jove, consolidant un dissabte carregat d'activitats, cultura popular i música fins a la matinada. L'Ajuntament de Ripollet posa a disposició de la ciutadania diferents serveis per garantir la mobilitat, la seguretat, la igualtat i la inclusió de Festa Major. És per això que, com cada any, es disposarà del bus Pollet per moure's pel municipi. A banda, hi haurà punts lila i LGTBI per garantir la seguretat i s'establiran horaris sense soroll i mesures inclusives perquè tothom pugui gaudir de la fira. Això és tot de moment. Recordeu que podeu revisar tot el programa de Festa Major al detall a la web municipal ripollet.cat o als fullets físics repartits. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.

0: bona tarda a tothom. Benvinguts un cop més a Gitanes a la Ràdio, aquest cop a l'especial de Festa Major. I m'acompanyen, com sempre, el vicepresident, cap de colla, ballador, assajador, amic, Agustí Carmona.
1: Si sapiguessis com ho diu, les titulitis... Soc més de meritocràcia que no pas de titulitis. Però bueno, vale, soc tot això, sí, és veritat.
0: I també, hola, i també ens acompanya la Marta Vallejo, també balladora, mitja assajadora, també amiga. Hola.
2: Hola.
0: Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Bueno, estem aquí a la plaça del Mercat, no hi ha gaire gent al carrer, són les 4 de la tarda.
1: Bueno, és, hora per, és una bona hora per despertar la gent de la migdiada. És una bona hora per despertar-la.
0: Això sí. Bueno, per despertar-la, mira que dormin i després ja escoltarà el programa, que també és una bona opció,
1: també,
0: no?
1: També.
0: També una bona opció. Bueno, expliquem una miqueta com va acabar la temporada, nois. Què vam fer?
1: Doncs va acabar amb molta calor, perquè la vam acabar amb molta calor. De fet, encara no l'hem ni deixat, aquesta calor. Però vam acabar la temporada amb la picada.
0: La picada.
1: Que no va sortir tan bé... Va sortir molt bé, eh? Però potser no tan bé com ens hagués agradat.
3: Jo vaig plorar.
1: Perquè sempre portem aquella il·lusió de poder guanyar. Sí, Marta, vam plorar tots una mica, però reconeixem que portàvem massa, una bona ratxa, massa bona ratxa, massa temps guanyant.
3: Sí.
1: I com deien, saps que els emperadors romans al costat portaven una persona quan tornaven de les grans batalles que els anava dient memento mori, que és recorda que moriràs. Recorda que ets una persona, recorda que com a tal comets errors i que ets mortal. Recorda que ets mortal. Per tant, som mortals. Sí, som mortals. No passa res. Ha de ser, ho hem d'agafar com a empenta per poder continuar i l'any que ve fer-ho millor.
3: I tant.
0: L'Agustí és molt políticament incorrecte, eh? Jo tinc els meus pensaments, que no són igual que els teus.
1: Bueno, però estem aquí perquè ara que no ens escolta ningú, pots explanyar-te.
0: Millor que no. Millor que no m'esplagi, però bueno. No, bueno, a veure, jo crec que també va haver una sèrie de circumstàncies que jo crec que ens van posar tots molt nerviosos i els plors de la Marta també... com els d'alguns de nosaltres, també va ser ja una explosió dels nervis que portàvem a sobre, en general.
3: Sí, perquè preparar-la aquí al poble va estar...
0: És complicada, sí. Preparar-la al poble. I després, sobretot quan et canvien ubicacions, a última hora, i coses d'aquestes, com fer-te ballar al mig del carrer. Però, bueno, a part d'això...
3: Todo bien.
0: Todo bien.
1: Va, que surt l'optimista que porto dintre. La vida no et planteja mai un problema que tu no siguis capaç de solucionar.
0: Però ens han posat molts problemes, tant, aquesta vegada.
1: Però els vam solucionar i va sortir
0: no,
1: bé.
0: No,
1: i
0: tots no.
1: Tots no, els vam sortejar. Alguns no els vam
0: hem
1: solucionar,
0: de dir
1: els
0: que
1: vam sortejar.
0: No vam guanyar, som un grup, som un conjunt i som un equip. Vale? Sí. I si algú s'equivoca, doncs és errada de tothom i ja està.
3: Totalment.
0: Això s'ha de fer i estàs així.
1: Sí, sí,
0: també va faltar molta gent que doncs, no va poder venir, gent que... I clar, també, bueno, jo crec que va ser tot una mica...
1: Jo em quedo amb el concepte que és la picada, o que per mi és la picada, que no és en si la part de la competició, sinó la part de germanament
0: això
1: posterior,
0: sí.
1: Que aquí sí. Doncs, sempre és divertit.
0: Que ens ho vam passar molt bé, La fideuà estava molt bona,
3: sí, sí,
0: perquè jo no vaig menjar, però estava molt bona.
1: Sí, des d'aquí un llançament, aquell que vulgui tastar la fideuà d'aquí 3 anyets més, que ens tornarà a tocar, qui la vulgui tornar a tastar, ja s'està apuntant a la colla de gitanes, perquè si no, no hi haurà manera de tastar-la.
0: Per cert, la fideuà, que crec que hi ha algú de l'Ajuntament que ens l'ha de pagar, però bueno, ja jo també ja ho parlarem més endavant.
1: Sí, sí, ara ens hem de centrar en Festa Major,
0: sí,
1: amb
0: sí.
1: Objectius a futur, i un dels objectius de futur, no l'esquivem, és aquest, que ens hem de pagar.
0: Exacte.
1: La fideuà, perquè tinc el compromís d'algun...
0: Regidor.
1: D'algun regidor molt concret, amb nom sí. I cognoms. Va, hi ha bon rotllo, hi ha bon ambient, però sí que crec que les paraules s'han de complir i
0: sí.
1: Apretarem perquè es compleixin.
0: Jo crec que sí. I, bueno, molta gent segurament es preguntarà com és que aquest any no feu espectacle, com és que, bueno, doncs que ens hem trobat que hi ha molta gent que està fora... era molt difícil poder fer assajos de cara a la Festa Major. Fa 2 anys que ho vam fer, va ser... Bueno, l'any passat vam fer.
1: L'any passat
0: va ser durillo, perquè, bueno, sobretot per l'Agustí. L'Agustí tampoc hi era, que estava amb els senyors mongols, i per tant tampoc no teníem assajador. Tot i que vam estar assajant, Agustí, que us sàpigues?
1: Ho sé,
0: que
1: ho sé.
0: Sí.
1: Tot i que jo estava fora, us seguia i estic molt orgullós d'aquesta colla.
0: Estic
1: molt orgullós d'aquesta colla.
0: I re, i per això doncs vam dir, no, a l'Agustí, em sembla que va ser tu que se't va ocórrer, no, de fer el passacalles amb els gegants, no?
1: No, va ser, em sembla, de la Montse.
3: No, va ser de mi mare.
0: De la Montse es parla, això. Que per cert, un altre que s'ha quedat de vacances i no ha vingut.
3: Exacto, tantes idees bones
0: que té. Que ja no vull dir res, però aquí...
1: L'alta la piedra, i que s'ha vingut amb l'altre.
0: I això, i bueno, penso que és una molt bona idea, perquè ja que no hi som tots, que faltem uns quants, doncs està guai, jo crec que estarà molt xulo, acompanyar...
1: En lloc de fer un espectacle descafeinat, que és el que hagués quedat, doncs ens ajuntem amb gegants, ens
0: ajuntem amb una xaranga, i tal, guai.
1: I pot quedar algú més maco.
0: Sí, i amb algun ball farem, d'aquests que fem amb els gegants, i ja
1: sí.
0: està.
1: Sí, sí, sí.
0: I el passacalles i ja està.
1: Uns amb música, uns altres sense, i ho ajustarem perquè quedi un passacalles el més complet possible.
0: Superxulo, ja està. I ens ho passarem bé, que és el que toca.
1: I
0: farà molta
1: serà,
0: calor.
1: Això serà demà al matí, ja. O sigui, ja, ja.
0: Ja, demà al matí. Ja de demà al matí.
1: A la que ens llevem, ja estem esmorzant amb els gegants, amb els geganters, i ens anem directes a fer la cercavila,
0: cap a les 12. I tothom
1: a
0: fer la cercavila.
1: De 12
0: que comença...
1: a 1, més o menys.
0: On comença, Agustí, la cercavila?
1: Comença a Sarrià de Ter, a l'Olivera, aquesta obra magnànima i quasi faraònica que estan fent aquí a Ripollet.
0: Ai,
1: i que cada cop que algú parla, que algun polític parla, surt a col·lació, encara que no tingui res a veure amb els temes dels que parlem. Doncs des d'allà, des de l'Olivera, fins aquí, fins a la plaça de Pere IV.
0: Exacte, fins a... Però aquí no podrem posar-nos, no?
1: Sí, sí, aquí davant, a la,
0: vale,
1: al tros d'aquesta rambla.
0: Vale, vale.
1: No podem arribar fins carrer, allà, no? Perquè hi ha el bestiari, fan una exhibició de bestiari a la plaça de l'Esbar, que vindrà també fins aquí i tornarà cap allà. I mentre ells tornen cap allà, nosaltres ja estarem arribant
0: ja
1: aquí a la plaça Pere IV.
0: Molt bé. I quins gegants venen? Només els de Ripollet?
1: De moment només els de Ripollet. Per festa major només surten els de Ripollet.
0: Però jo he llegit que ve algú, no? No ve l'avi del Barça? No,
1: ah, no, però és de Ripollet.
0: Aquest és fill d'aquí.
1: Almenys el cap gros aquest és fill d'aquí. Suposo que el cap gros que el porta també, però el cap gros de fora és d'aquí, és de la penya blaugrana, que normalment ja ha sortit moltes vegades a festa major.
0: Ah,
1: és una figura que fa molta gràcia a tothom.
0: Està molt bé. Bé, molt bé.
1: Els del Madrid potser no, però els del Barça li fan molta gràcia.
0: És un cap gros, tampoc no. Doncs bé, posem una miqueta de música, no?
1: Vinga,
0: Jordi.

0: tu.
1: Doncs aquí estem amb el Tuturu i xerrant, clar, perquè clar, feia molt temps que no veiem a l'Agustí, que no, Marta?
2: Totalment.
1: Clar, estem aquí xerrant del seu viatge cap a Mongòlia, que ha fet l'anada, ara ha de fer la tornada.
3: Ara ha de fer la tornada, a veure la part dura, perquè un sí que vol marxar i s'ho passa molt bé quan marxa, i tornar és allò de dir, s'està acabant. Però bueno, farem.
1: Home, Déu-n'hi-do.
3: M'espereu aquí vosaltres, per tant, jo ja tinc un motiu per arribar.
1: Que si ahir veu escoltar la ràdio, el programa dels llibres que hi ha, com es deia el llibre?
3: Temps de llibre.
1: Temps de llibre, això. Que porta l'Antonio, va entrevistar l'Agustí, no? I bé, jo li vaig dir, et recomano que li preguntis per les agustinades, que
3: n'hi ha unes quantes.
1: Hi ha unes quantes, i aquesta vegada el llibre serà dens. Serà interessantíssim llegir-ho, Agustí.
3: Trigaré temps a escriure'l perquè són moltes coses.
1: Fes una trilogia.
3: Mira, doncs,
1: primera etapa, segona etapa.
3: El Senyor dels Anells, no? Com el Senyor dels Anells.
1: Sí, sí, sí.
3: Anirem fent llibres.
1: Exacte.
3: És una manera.
1: Doncs te'n vas a Mongòlia per tornar. Tornes el 30, no has dit?
3: 30 de setembre.
1: I a l'octubre què passa, Agustí?
3: A l'octubre què passa?
1: Què ens passa a l'octubre?
3: Doncs que tindrem 2 setmanes per assajar i intentar quedar el millor possible perquè el 17 i 18 d'octubre ens anem a portar les Gitanes del Vallès a Sant Carles de la Ràpita. Perdó, a la Ràpita.
1: A la Ràpita.
3: Ja no és Sant Carles de la Ràpita, pels que vam estudiar a l'EGB sí que ho és, però
1: ara és la Ràpita.
2: Les noves generacions ja no.
1: Ara és la Ràpita.
3: Ara és la Ràpita. Uh-huh. Així que allà farem doncs, una congregació, si es pot utilitzar bé la paraula, de colles de Gitanes del Vallès i portarem aquest ball tan antic a aquelles terres de... que, de fet, ells ja tenen uns balls propis. No ben bé a la Ràpita, però sí a la Tarragona interior, tenen un ball de gitanes, que aquí el coneixem més com ball de cintes, que és amb el pal central i van donant voltes, però no deixa de ser un ball de gitanes. I nosaltres anirem a portar el nostre, que és amb castanyoles, amb picarols, que això és un element que ells no utilitzen.
1: Exacte. I, bueno, he vist en un dels grups de gitanes, no?, que el president de l'agrupació ha penjat doncs, que ja el que és l'orquestra d'allà ja s'està prenent els balls de... Bueno, la música pels balls de...
3: Les clàssiques, o sigui, que no serà música enllaunada, que és una de les coses que menys ens agrada, però que més vegades ens veiem obligats a ballar-hi per un tema de pressupostos, bàsicament, perquè no ens surt a compte i no, són entitats petites que no...
1: Bueno, en segons quines ocasions, perdona, Catalla, Agustí, és millor l'enregistrada, perquè hi ha vegades,
2: sí,
1: que anem a ballar alguns llocs que dius,
3: sí,
1: que l'orquestra... Déu meu senyor.
2: Depende.
3: Quan agafen alguna orquestra barata...
2: Exacte. És el que té.
1: Per això és millor tenir el CD, sí, que el pendrive. Perdona, que t'havia tallat, Agustí.
3: No, cap problema. Doncs això, que tindrem música en directe, que és molt agraïda. La veritat és que ballar un xotis o una jota amb música en directe sempre és...
1: I això de la ciutat gitanera, el dissabte, no? Es fan balls així, no?
3: Hi ha
1: no tots els pobles.
3: No, aquell que vulgui, si
1: pot apuntar. Aquell que vulgui, que tingui gent.
3: Sí, que ja veurem, aviam si tenim
1: gent. Que tingui gent, perquè nosaltres de moment no sé si tenim prou gent.
3: I jo vaig omplir la sol·licitud i vaig dir que sí. A dir que no, sí que...
2: Què havia de fer? Sempre estem atents a dir que no.
3: Què havia de fer? Vull dir, si diem que no i després no hi ha forat, i
2: total,
3: després que sí.
1: Bueno,
3: no,
1: a veure, sempre podem fer un ball amb els que siguem, també és veritat, podem fer alguna cosa. Això és veritat. Sempre es pot fer alguna coseta.
3: Hauríem d'intentar ser el màxim possible.
1: Però també és veritat que hi ha gent que no ve, gent que d'això, aleshores una miqueta...
2: Jo al final vaig els 2 dies, eh?
3: Sí?
1: Sí? Home, menys mal.
3: Ja som 2 balladors, ja som 2 balladors.
1: Qui s'ha mort? Que vingui. Bueno, també, de moment, comptem amb el Josep Maria, que espero que estigui, però de moment no ha marxat.
3: La Lídia també vindrà, 4.
1: 4, jo vindré.
3: 5, vinga.
1: L'Espàrrec també vindrà.
2: Claro.
3: Sí, bueno, ja som 3 parelletes.
1: Jo crec que podem fer alguna coseta, podem fer. Encara que siguem 4 parelles, només.
3: L'haurem d'assejar, però sí, podem fer alguna coseta.
1: Exacte. Alguna cosa farem, sí. I després ja assajar ja per la propera temporada.
3: Sí. Sí,
1: com ho veieu aquest any? Creieu que podem fer algun ball nou? O canviar algun ball que potser s'hauria de canviar perquè ja s'havia dit, però tenim l'Agustí ja prou atabalat, fastiguejat,
3: per dir-li,
1: prepara un altre ball.
3: Encara tinc el cap a Mongòlia.
1: I ja encara està a Mongòlia, no ha aterrat encara, i se n'ha de tornar a anar, imagineu-vos.
3: I ja estic intentant... No, però sí que és cert que en tantes hores de moto he pensat algunes cosetes que abans de comentar-les les hem de posar...
1: Fas por, com... Agustí, perquè tu ets com posar... jo.
2: Sí, quan pensa, és increïble.
3: Les hem de posar en comú amb la Junta abans de fer-les públic i abans de tirar endavant res, perquè pot ser un lío, i crec que pot ser un lío molt agraït si ho aconseguim fer-ho bé.
1: Sí, però no, un dels balls que volien canviar era la polca de Ripollet.
2: Sí.
1: La música, vam dir? No.
2: Sí.
1: Sí, també.
2: La música, en teoria, està en ello.
3: La música, sí, s'està fent...
2: S'està fent de nou. Ah. I llavors, a mi, personalment, em tocarà fer los pasos.
1: Bueno, també està bé que ajudis a l'Agustí, perquè el pobre...
2: I tant.
1: Jo... Tanto baile no puede, abans que tiene una vida personal, sí, i social abans que realitzar.
2: Parlaves de ball nou, i un ball nou tenim. El que passa que encara s'ha de posar sobre la mesa.
1: Bueno, sí, però
3: amb
1: jo
3: una mica de sort, aviam si el podem encarrilar de cara...
2: Sí.
1: Jo crec que és un ball que hauria d'estar clar qui l'ha de ballar.
2: Sí.
1: No per res, sinó perquè... Sí. Vull dir, ja està clar aquesta persona. Jo cedo mi sitio, gente joven...
3: Que imagina't, tu ja ets més jove que jo.
1: Però jo soy una vieja, ja. Soy una vieja. Ja, soy vieja.
3: Això, però, bueno. això potser és el de menys. Sí que crec que, tot i que sí que s'ha de determinar qui el balla o no el balla, l'hauria de saber tothom, perquè en un moment donat pot fallar una
1: bueno,
3: persona.
1: Això sí, clar, aprendre'l tots, però vull dir que fos un... A més, és un ball que té moltes figures, no? Que no és de passos.
3: No és
1: molt
3: fàcil,
1: pas,
3: no és un ball fàcil.
1: I no és fàcil, i bueno, jo crec que hauria d'anar per aquí el tema.
2: Sí. Sí, bueno, sí, però bueno, sí que és veritat que tothom l'hauria d'aprendre per això, perquè
1: si falla algú,
2: no
1: clar.
2: Tothom pot sempre ballar totes les ballades, que algú sí, però no tothom. Entonces,
1: exactament.
3: Correcte.
2: Sí que és veritat que és molt mogut, apareix amb música nova, entonces, pues igual, com que a la colla tenim gent de los 12 a los 99, pues...
3: I crec que precisament és lo maco d'aquesta colla, que és sí, la disparitat, i que, bueno, més o menys... Sí, no, és maco, és maco.
1: Agustí
3: és...
1: no pot dir el dit a la llaga.
3: No, és maco, i independentment, no tots ballem bé, perquè jo sóc el primer que la cago quan
1: no,
3: em despisto.
1: No, pues si tu la cagues, els altres ja ens podem retirar.
3: Bueno, com a assajador he d'anar al capdavant de tot, inclús amb els mals moments.
1: Em sembla que
3: sobretot en els mals moments. I...
2: No. No.
3: I... I sí que tots la podem cagar en un moment o altre, no hi ha problema. Però el maco és que som una colla molt variada i això dona peu a que qualsevol persona de qualsevol edat no tingui el problema dels anys per dir, hòstia, no sé si apuntar-me o no.
1: Exacte.
3: Sí, mira, és que tenim gent de la teva edat, t'hi pots apuntar.
2: Sí, sí. Exacte.
1: A veure si tenim sort i s'apunta més gent.
3: Ja m'agradaria a mi tindre un grup de persones de no sé, 70-90 i poder fer un ball només per ells.
1: Ah, exacte.
3: Per exemple.
1: Exacte.
3: Ja no, colles de joves, clar, colles de nens està fantàstic, perquè són el futur i són la llavor, no? Que el dia de demà continuarà aquest ball. Però una colla de gent gran, per què no?
1: Clar, això també estaria bé tenir-ho en compte.
3: Tots aquells iaios i iaies que avui són avis i que allò surten a passejar els nets, escolta, que vinguin i que han ballat de joves, sobretot aquests que han ballat de joves, que vinguin, se'ls prepara una peça tranquil·leta, que no cal que aquí que fer... però se'ls dona l'oportunitat de vindre a assajar, de vindre a continuar amb això i després de transmetre-ho als seus fills, als seus nets, als nets.
2: Això sobretot.
3: Segur que n'hi hauran de les nets.
2: Uh-huh. Sí, sí.
1: Bueno, posem una miqueta més de música, nois.
3: Som-hi.
1: Vinga, Jordi.

0: punxar-ho.
1: Sí, està guapo.
2: Per això, una crema de fastuquí, no?
3: Sí, sí.
2: Un xupitillo.
3: Al final, un xarrup.
2: Un xarrup,
3: final...
2: un xarrup.
0: Aquesta cançó no està malament,
2: eh? Està malament, dius?
0: No, que no està malament.
2: Ah, no, una altra cabeza pensante tenim aquí. Bueno, i què tal? Com aneu amb la festa major?
0: Bé.
2: Sí?
0: Sí. Jo m'acabo d'aixecar.
2: Us està agradant aquest any,
0: sí,
2: o no?
0: Sí, super.
2: Sí?
0: És fantàstica.
2: Agustí, tu vas fer el dels barrils ahir, no?
3: Jo vaig fer el dels barrils, la primera baixada de barrils d'aquí del poble, i he de confessar que em va sorprendre el divertit que pot arribar a ser.
2: Sí?
3: És una cosa tan senzilla.
2: Jo els vaig veure passar per aquí davant i vaig pensar, uf, quina feinada.
3: Una cosa tan senzilla com això, ui, és molt divertit, és molt divertit. Molt recomanable, i espero que l'any que ve es torni a repetir i hi hagi molta més gent, perquè realment és divertit.
2: Hi havia molta gent o...?
3: No, hi havia massa gent. Nosaltres ens vam estar a la part de... des de la plaça de la Sardana fins al pavelló i no hi havia massa gent. La sort és que nosaltres ens agafava baixada, perquè tot això d'aquí de la Rambla fins al pavelló és pujada, però nosaltres teníem baixada. Ah. Ja, va ser, deixes anar el barril i va sol.
2: Iau.
3: No vam, amb prou feines si vam suar. Però després, quan van arribar aquests els que pujaven en barrils, ens van vindre a buscar nosaltres, i llavors sí, hi havia molta gent, ens anàvem passant el barril d'uns als altres, va ser divertit, divertit.
2: Va ser divertit. Bueno, mira, l'any vinent podem fer-ho, Marta, què et sembla?
0: Sí, i sí. Tant. Sí. Després de cervesa o no? Sí, de cervesa.
3: Els barrils van buits, ja només t'ho dic. Jo em pensava que venien plens, però venen buits. Però després sí que hi ha, en homenatge a aquests barrils, un traguet de vi, unes ampolles d'aigua i un pica-pica per tots aquells que han... sobretot pels que han participat.
0: M'interessa.
2: Això és interessant. Sobretot la part del vi.
0: Sobretot la part del vi.
2: És interessant.
0: Jo he escoltat vi i ja lo demás no.
3: Pues sí, hi ha un glopet, un porronet de vi. Un porronet de vi.
2: I què més heu fet? Va. Jo vaig anar al Ripollet Rock. És a dir que... impressionant.
0: Que raro.
2: Més gent que l'any passat.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: ¿Y eso?
2: Pues no sé.
0: Però no perquè sé, hi havia altres
2: hi havia,
0: grups.
2: Hi havia un grup que estava molt bé, hi havia el cap de cartell, Rhapsody, estava molt bé, però la veritat és que va estar molt bé, la resta també, sí, sí.
0: Que guai. Mm.
3: Jo em vaig trobar amb molta gent que anava perduda perquè no tenia clar on estava on era el concert. I mira que... Mira. Està ben explicat a tot arreu, però suposo que gent que ve de fora no trobaven a l'emplaçament. Estaven al mig dels catxarros, que estàvem allà al mig dels catxarros.
2: Clar.
3: Escolta, el concert on és? No, aquí no. Tira recte amunt fins a la Rambla i a l'esquerra.
2: Sí, clar, és que la veritat és que no està molt ben indicat, hem de dir-ho. Hi ha algun cartell, però no està ben indicades les coses. Mm. Això també és una...
3: Proposta de millora.
2: Proposta de millora de cara a l'Ajuntament. Mm-hmm.
3: No sé si com a entitat ens envien alguna mena d'enquesta de què hem viscut la festa major... De
2: no tinc quines... ni idea, mira, banyo.
3: De quines...
2: Ah, que sí, oi que sí? Sí, sí.
3: Tenim bueno, per aquí els improvisats del carrer.
2: Doncs això, sí, la veritat és que bueno, hi ha sempre... Penso que és important fer qüestionaris de millora, no? De preguntar a la gent, no?, què es pot millorar de cara a l'any vinent, no?
3: Exacte.
2: Sempre és millorable i també aportar idees, perquè hi ha gent que es queixa, però tampoc aporta idees.

0: idees i tampoc aporta res.
1: I estem d'acord que hi ha una comissió de festa major...
2: Hi ha una comissió que s'ocorre molt, que reuneixen...
1: Però preguntar al poble no ve, no és...
2: Que ho reuneixen moltes vegades, o sigui que la festa major està molt pensada per... Molt ben pensada.
1: Sí, perquè segons el Roger ahir va dir que ja portaven reunits des d'octubre, novembre.
2: Sí, sí, sí. I em sembla que és un cop al mes que queden o alguna cosa així. Vull dir que, a veure... Que...
1: No, hi ha una feina al darrere. Que, no
2: que hi ha molta feina.
1: Si nosaltres per organitzar la picada i ens en veiem i ens desveiem i som... Què? 100 persones?
3: Va haver un dia que vaig pensar, digo, us veig més que la meva família, eh? O sigui...
2: Va estar allà.
1: Jo vaig pensar el mateix i me'n vaig a Mongòlia.
2: Diu, passo.
1: Passo de vosaltres,
2: estic ja. Estic fins als nassos d'aquesta gent. Però on puc anar? A un dels llocs més llunys, a Mongòlia. Ostres, doncs mira el que ha passat al Nepal, no? Sí. La frontera aquesta, eh?
1: Sí, sí, és una regió no massa lluny. Quan dic no massa lluny, em refereixo a la distància d'aquí a allà, doncs seria com d'aquí al País Basc, per la zona que jo em vaig estar movent. Vull dir que... De fet,
3: que vas tornar.
1: Al mig hi ha un país que és Afganistan. Eh? Jo vaig estar a Tajikistan, Kirguistan, Afganistan, que fa de frontera amb els dos països, i això va passar a l'altre cantó d'Afganistan. Però és tota la zona del Pamir, que és la que vaig estar recorrent jo en moto.
2: Déu-n'hi-do.
1: És a dir, que podia passar. Sí, sí.
2: Déu-n'hi-do. A més, molta gent, pobres, doncs ens han deixat.
1: Sí, aquestes coses no piquen, no avisen mai quan han de picar.
2: No avisen mai. I bé, i de cara a l'any vinent, Agustí, com ho tenim? Això de la roda, tot això, encara no sabem res, no?
1: Encara no sabem res, encara la gent, els que ho han d'organitzar, que són els de l'agrupació, encara estan de vacances, m'imagino jo, i ara estan, suposo, vull pensar, que amb el cap més posat de cara a la ciutat gitanera,
3: sí,
1: que serà aquí a la Ràpita, que no pas amb organitzar rodes...
2: De fet, jo crec que també tenen en el cap, no ho sé, perquè la veritat és que m'entero poc, eh? Estic, però no m'entero. Crec que hi ha eleccions ara, ja
1: sí?
2: D'aquí res.
1: Pot ser. Sí. Si hi ha alguna voluntària que s'hi vulgui presentar com a presidenta de l'agrupació del Vall de Gitanes...
2: Jo soc vocal i em surto. O sigui, imagina't. La Lídia seria molt bona presidenta.
1: Sí, però tampoc em sembla. Són càrrecs que no aporten gaires, diguem, motivacions, que s'han de fer molt per una cosa interior, que no pas per el llegat que puguis arribar a deixar.
2: No, però vull dir, jo penso que ella seria molt bona presidenta.
1: Bueno,
2: ho porta la sang, més que ningú, és un tipus Marta. I sí, clar, ho porteu a la sang molt. I
1: mira,
2: jo penso
1: ja
2: que...
1: tenim la presidenta i la vicepresidenta. De...
2: I jo crec que ella ho faria molt bé, el que passa és que, clar... També és veritat que ella aquests anys que ha estat... ella ha sigut vicepresidenta, bueno, és vicepresidenta, i ha estat, i no l'han deixat treballar gaire, sí. La veritat. O sigui, que aquest és un dels motius, ja ho dic, perquè m'he portat tres narices, pels quals jo deixaré.
1: Jo, des del lloc que sé, no té intenció, però perquè em sembla que li costaria el divorci, però... He sentit veus, eh? No...
2: Has sentit veus, no?
1: No. Si vol presentar-s'hi, doncs tindrà tot el recolzament, però...
2: Jo ja et dic que jo, per la meva part, la meva vacant de vocal la deixo.
3: Jo preguntaré, a veure, però... No sé.
2: Pues tu presenta-te, però a veure quin se presenta.
1: Has de buscar... El seu seria buscar un equip de gent que sigui capaç de tirar-ho endavant.
2: Sí.
1: Quantes legislatures ha estat aquest equip? Una?
2: Una, sí. Sí, sembla que ha estat una.
1: Personalment, crec que és poc.
2: Sí. Bueno, potser continuen, els que estan. Jo com a vocal ja et dic que jo no, però vull dir, potser ells continuen, els que estan formats ja.
1: També és cert que veníem d'una època... Primer una època convulsa, tirant enrere mica en mica, una època una mica convulsa, sí. I enrere una època en la que la persona que hi havia portava 20 anys, potser.
2: Jo crec que està bé...
1: Això és massa, potser, sota el meu criteri.
2: Potser dos mandats, sí, i després ja donar pas a...
1: Dos, tres, no hi hauria problema. I...
2: També incorporar gent jove a el que és la Junta, que no hi ha gent jove a la Junta. No,
1: sembla
2: és veritat.
1: Que algú ja s'ha sentit
3: al·ludida. Sí, però deixa'm
2: no, però no ho dic per tu, no ho dic per tu, ho dic en general, perquè...
3: Sí, això sí, gent jove...
2: Es veuen les coses des d'un punt de vista que el jovent sempre en té un altre.
1: Sí.
2: I facilita més el tema. És el que ens passa a nosaltres. A vegades pensem coses i després diuen, no, home, ho podíem fer, diu, és veritat.
1: No, no, jo m'he reunit amb empresaris que l'equip de renovació de l'empresa eren persones de 80 anys i dius, de veritat, aquest és l'equip que ha de tirar endavant les idees noves de l'empresa?
3: Yeah.
1: No, no, no. Les idees noves i els conceptes nous els ha de tirar gent nova i gent amb idees
2: i
1: diferents.
2: I gent jove, clar. No, no, no, no deixar davant de la gent gran, perquè és experiència i és... Ah, i és també seny moltes vegades, sí. Però sí que barrejar, no? I que hi hagi, bueno, això, no? Aquesta predisposició de col·laborar i de dir, ostres, és veritat, doncs mira, això que diuen els joves és veritat, estaria millor fer-ho així, fer-ho allà, no? Sí. La ciutat gitanera, no? Està bé, es fa el dissabte, es fa un sopar, després es fa no sé què, però clar, no tothom li mola, saps? Vull dir, no sé, hi ha coses que... S'han de, bueno, no
1: costa
2: sé.
1: Molt fer una, un, per exemple, això que comentaves
2: costa
1: ara,
2: molt
1: no?
2: Que tothom germanor, estigui d'acord. Sí,
1: tu
2: sí,
1: pots
2: sí.
1: Fer un sopar de germanor, primer, sí, sí. No estarà mai tothom a gust.
2: No, no, no.
1: Que no,
2: no
1: li agradi
2: no.
1: La botifarra, no li agradarà l'amanida, vull dir, això.
2: Sí, això està claríssim, això està clar.
1: Però costa molt fer un sopar de germanor amb no sé, que poden ser 800 persones, 600.
2: Clar, és que no pot sí. Ser.
1: És molt difícil, es queda tot molt tancat, cada colla amb la seva colla. És diferent quan fem aquí la picada, que potser som uns 60-70 balladors, que entre nosaltres pues, ja ens hem vist moltes vegades i sí. Que hem compartit, sí. Aquestes tres colles han compartit moltes coses, però quan són tanta gent és difícil.
2: Queda molt diluït i
1: exacte,
2: queda...
1: Esperit,
2: i dic? Al final dius, doncs mira, doncs ens quedem on estem nosaltres i allà
1: xerres
2: fem els
1: teus.
2: Sopars, xerrem de coses que, jo què sé, fem petar la xerrada, riure i ja està, no?
1: Exacte.
2: I també un cap de setmana una miqueta de cohesió, no? També i de... No? També va bé.
3: Sí.
1: Que hem de buscar què fem, perquè ara deia això d'intentar germanar-nos amb altres, però nosaltres, a nivell de colla, cada ciutat gitanera hem muntat la nostra festeta, eh?
3: I tant,
2: clar.
1: I ara hem de buscar la manera de muntar la nostra festeta.
2: Clar, per això... Per això és el que dèiem, no?
3: I menys si vull jo.
2: Que vam dir, bueno, doncs mira, el dissabte al vespre, que hi ha aquest macro sopar i tal, i primer els joves i després els grans, i bueno, unes coses que...
1: Sí, perquè jo sé que hi ha, el dissabte hi ha una festa 80-90 amb un disc-jockey i després a les 12, de 12 a 2, em sembla que és, una festa de per gent jove.
2: Mm.
1: Però aquí ja cadascú decideixi si vol anar a les macrofiestes que fa l'organització o vol vindre a passar-s'ho bé amb la colla de Ripollet. Això ja...
2: Exacte, la Ripollet i Cerdanyola, que estem,
1: bé, sí, sí.
2: Que estem junts. Sí, que d'això. Però res, posem una altra musiqueta, Jordi?

0: Doncs ve una miqueta de música així animadeta, que també va bé, no? Que avui és festa major, encara que aquesta hora de tothom. Fent la migdiada...
1: I aquesta cançó és molt de festa major, eh?
0: Aquesta cançó sí. És molt, molt animadeta, molt animadeta. Però clar, és que ja és hora de migdiada.
1: Sí,
0: no ens enganyem,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
2: Ara sí.
0: No ens enganyem, que la gent ahir va sortir...
1: Fins a les 8 del vespre, per la Marta, si fos per la Marta, fins a les 8 del vespre seria hora de migdiada.
2: Jo m'he llevat fa una hora, o sigui, tampoc...
0: Exactament, veus? Aquí tenim l'exemple clar de que la gent està fent la migdiada. Doncs bueno, i de cara a l'any vinent també... Doncs sembla que no, però aquest any hem avançat molta cosa,
2: sí.
0: Perquè tot el que és el tema roba,
2: sí, això
0: ho tenim
2: veritat.
0: Tot ja
1: Està lligat.
2: Sí.
1: Està lligat a l'objecte que se li farà a les colles que vindran.
0: Això
1: a...
0: no ho sabem encara, això s'ha de parlar.
1: No, s'ha de parlar. Jo vaig veure molt bé aquella proposta.
0: No, però al president no li agrada.
2: Ah, bueno.
1: I quin és el president?
2: Ni que fuera tu hermano.
0: No, però sí que ho hem de parlar, perquè home, hi havia la primera opció, que és un... amb uns ninots d'aquests de fusta, no? Tipus
2: sí.
0: De dibuix. Doncs fer com un vestit, que semblen el nostre.
2: Clar.
0: Això era una cosa, i l'altra, doncs, el dia que estava jo avorrida. I em vaig dedicar a fer coses de les meves. I ja està, i això. No sé, això ho parlarem, però bueno.
1: Parlarem. Ens hem de sentar ara. Quan jo arribi l'1 d'octubre, ja estic per aquí, i ens podem sentar. I...
0: Sí.
1: Ja si els altres també esteu, clar.
0: Que et pensaves que et deixaríem descansar gaire? Que quan tornessis...
2: No, sí. Sí que estem, si nosaltres a setembre ja comencem assajos. No estàs perquè no quieres.
1: I comenceu a treballar, i aquestes coses que fan els mortals.
0: Sí, sí. No, però sí que, clar, nosaltres ja haurem començat assajos.
2: I
0: no?
2: Tant.
0: I això, ens esperant a l'Agustí, farem el que puguem fins que tu arribis.
1: I ho feu molt bé, potser no cal que arribi.
0: I ja està, farem... No, sí, sí,
2: tant. I tant, no.
0: Tu mismo.
2: Se queda ahí, m'estimo.
0: Tu mismo, sí, sí. A veure si recuperem a gent que aquest any doncs, no va poder venir a assajar, com la Joana i el Santi, a veure si
1: aquests últims assajos no van poder vindre.
0: No van poder vindre, a veure si els tenim aquí, sí. També. I,
2: sí, jo crec que
0: sí. I tothom,
2: sí.
0: I tornem a ser una altra vegada...
1: I la Montse i la Vega, a veure si ja d'una vegada s'animen a entrar definitivament.
0: A veure.
1: Que també fan com el Guadiana, que van i venen.
0: Exacte. I,
2: bueno, a veure, la veritat és que són pocs, però els que estem ens agrada molt.
0: Sí. El dissabte ja... Bueno, a veure si s'apunta més gent per venir, també. I els dissabtes també fem els assajos, no només els dimarts del vespre.
1: Sí.
0: Que és qui vulgui, doncs això. Els dimarts estem de 8:15, més o menys, fins a les 10, aprox, no? Fins que el Joan ja ens persegueix i ens fa fora, pobre home, perquè té granes de marxar a casa, com tothom.
1: O fins que l'assajador diu, ja en tinc prou.
0: Tira. O fins que l'Agustí, un dels seus dies, que el pobre, jo no sé com ens mana a prendre Fanta por ahí.
2: Bueno, perquè té molta paciència.
0: I diu, mira, avui ja estem, ja podeu marxar.
2: Ja està, s'ha acabat.
0: Avui ja
2: cap a casa, que...
0: I ja està. I res, i després els dissabtes també farem assajos doncs, per la gent que no pugui venir, per la gent que el dimarts no pot venir, o perquè estudia, o perquè treballa, o perquè etcètera, etcètera, etcètera.
1: Perfecte. Doncs pues aquí tindrem... Hi ha una bona amplitud d'horaris com per que no sigui l'excusa.
0: Exactament.
1: És que no em va bé aquest dia. Bueno, doncs tens un altre.
0: Igual que tampoc ha de ser una excusa, és que no tinc... Ai, la meva condició física. Ai, que no sé, això no és excusa.
2: No, que això, aquesta és la de menys.
0: Exacte.
1: Sí, perquè hi ha peces molt tranquil·les.
2: Sí.
0: És el que jo li deia, per exemple, quan vam anar a fer el taller, vam anar a fer un taller per l'esplai d'Aresta, em sembla que és, no? L'Aresta, el que vam anar. I que vam anar amb la Montse Esparrac i la Montse Carmona. I bueno, hi havia una de les monitores, no? Que va dir, diu, jo és que jo, clar, físicament... I vaig dir, jo... cariño, tu m'has vist a mi, cariño, no veus?
1: La mayoría no tenemos un cuerpo de danza. No tenemos un cuerpo de danza exactamente. ¿Sabes?
0: Y em va dir, bueno, pues a lo millor m'animo, però jo sóc una mica tímida. Em va dir, bueno, jo també. I mira, el que hi ha.
1: Aquí el principal inconvenient normalment sol ser incloure-ho dins de les rutines que normalment ja tenim establertes.
0: Sí.
1: Incloure-ho és com anar al gimnàs, no? Vull dir, tu t'apuntes al gimnàs amb tota la il·lusió il·lusió, però com que no estàs acostumat a anar-hi, doncs és fàcil que ho deixis.
0: Exacte.
1: Un cop has passat un mes, dos mesos, tres mesos que ho estàs fent contínuament, això ja forma part de les teves rutines i ja no ho contemples. Quedem tal dia a tal hora, no que tinc assaig.
0: Exacte.
1: Aquesta frase ja...
0: Sí. Ja. Bueno, de tota manera ja li vaig dir, dic, també, a veure, si estàs estudiant o el que sigui, nosaltres tenim gent que treballa, estudia i potser aquell un dia no pot venir, o dos, perquè tinc examen, perquè tinc no sé què, però no passa res, vull dir, no és un... haig de fitxar.
1: No.
0: Home, tampoc no va ni mai, però...
1: Aquí l'únic compromís que es demana és vindre tots els assajos possibles per poder fer algunes ballades, que són, al final són 4 ballades o 5 a l'any, no són tantes, però bueno, sí que hi ha un compromís de que és cada setmana una hora i mitja, em sembla, no és una hora i mitja, una hora i tres quarts.
0: Bueno, al final no acaba sent una hora i mitja perquè ens fotem a xerrar, no sé què, i al final acaba sent una hora,
1: sí.
0: Realment.
1: Sí.
2: Com a Mari Carmen, nosaltres anem a assajar.
0: Que la Marta es posa molt nerviosa amb això.
1: Jo sempre he cregut que forma part de l'equació de l'equip.
0: Sí.
1: Si no poguéssim compartir alguna cosa més que no només les gitanes, és a dir, que no anéssim allà a fer amics, seria difícil mantindre la unió d'un equip. Per tant...
2: Home, jo i la Cíntia sempre hem dit que vosaltres sois mis tios, perquè jo no tinc tiets, entonces sois vosotros. Jo d'aquí he tret una família.
0: Sí, coneixem aquesta mucosa des de que tenia...
1: Tres anys. I la Cíntia un altre
0: tant. Tu la coneixes des que va néixer, la Cíntia, però jo des que tenia tres també. Tres també tenia la Cíntia, vull dir que...
2: Sí.
0: I la Berta igual, la Berta també era un moquillo.
1: Doncs s'ha de donar aquest peu de... Ja no diré família, però sí amics i gent de confiança, perquè puguis compartir alguna més que el ball. Perquè saps que si l'altre té un problema i no pot vindre a ballar, tocarà a tu suplir-lo per lo que sigui.
2: Sí.
1: I no et sabrà greu, perquè és algú proper a tu.
0: Exacte, sí.
2: Sí, també quedem ara a la festa major a parte,
1: per
2: passar-ho bé amb la Rafaela.
0: Sí. Jo crec que la tinc, no sé si tinc la perruca al maleter.
1: L'hem de buscar, vam fer un ball a la Rafaela i tindre la perruca...
2: Jo suposo que la tinc, ara, no la veiem.
0: No hi ha.
1: Porta-la, potser algú se la vol posar.
2: L'Andrés.
0: No hi ha prou nassos per portar la perruca a la
2: Rafaela
0: avui.
2: Jo no. A part, el mono que em vaig posar en aquella picada no m'entra. Ja no m'entra.
0: El Jura Maria amb el número que està amb la perruca rosa...
2: No sé què semblarà, O sea, tengo que decirlo.
1: Però bueno.
0: Pues res, posem una miqueta més de música?
1: Vinga, una miqueta més.
0: Som-hi, Jordi.
3: No.

0: Bueno, teníem aquí el Coti per Coti. I bé, nosaltres ja crec que ja ens acomiadem, no? Quina hora
1: sí,
0: és?
1: Sí, són menys 5.
0: Menys 5.
1: Puc fer un incís? Puc fer una proposta?
2: Bueno, quina por, quina por.
0: Com em fas, Agustí? Quina por agafes.
1: Serà una cosa molt ràpida, I crec que interessant per tothom.
0: Ai, ai, ai.
1: Per un cantó, que ens segueixin per Instagram.
0: Això també.
2: Això sí, és veritat.
1: Aquesta és la primera proposta.
2: Que la Cíntia el porta superbien.
1: Sí, sí, sí. És Ripollet Gitanes, no?
0: Sí, sí. A més, ens fa fer TikToks.
1: Ui, sí, ens porta de cap.
2: És veritat, TikToks.
1: Però, a més, vull que la gent sàpiga que la picada de l'any que ve, el tema és cançons en català dels últims 5 anys.
0: Exacte.
1: I vull proposar a tots aquells que ens segueixen que ens facin alguna proposta de temes, de cançons dels últims 5 anys, de músiques en català, i aquell que guanyi doncs se li podria tindre algun obsequi, inclús.
0: Exacte. Està bé.
1: Si acabem escollint alguna de les cançons proposades, farem un post a Instagram per deixar-ho clar. Posa aquí la teva cançó, quina cançó t'agradaria que balléssim.
2: Vale.
1: I de les que surtin, si alguna d'aquestes és l'escollida, fer-li algun record, alguna imatge, alguna foto amb ell, o fer alguna coseta, no sé, ja ens inventarem alguna cosa.
0: Doncs queda la proposta feta i a veure si la gent s'anima.
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Festa Major.
1: Gràcies a tu per mantindre aquest programa viu.
0: I ens veiem ja mateix. No, tu ja no, perquè tu te'n vas a Mongòlia.
1: No, però aquesta nit amb aquesta la Rafaela.
2: Aquesta nit a la Rafaela, tot el món.
0: Tothom en homenatge a Rafaela.
2: Si veieu a quatre gats amb peluca rosa, som nosaltres.
1: Al final sí que ve la perruca, eh?
2: No la sé.
0: Ja veuràs com sí que vindrà. Doncs moltes gràcies a tots i bona Festa Major.
1: Bona Festa Major.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La tarda de dissabte de Festa Major arriba carregada d'activitats per tots els públics. Tindrem la Festa de l'Skate, un partit d'homenatge a José María Paños García, espectacles familiars, el concert infantil de Trapasomnis i la final del certamen de veus creatives. El públic infantil podrà gaudir del concert infantil o el contacontes de l'Elefant Mainú. Al vespre, el foc prendrà el protagonisme amb el correfoc de diables i bruixes, seguit dels tradicionals versots. També tindrem una àmplia oferta musical repartida per diferents escenaris. L'Espai Brollador acollirà els concerts d'Efecto Pasillo, Maruja Limón i La Condesa, mentre que el pati del Centre Cultural vibrarà amb la música de Celta Slainte. La nit es completarà amb el Vaparitur de Ràdio Flashback, el tribut de Rafaela Carrà, la programació del Xiringo del Cop i l'Empalmada Jove, consolidant un dissabte carregat d'activitats, cultura popular i música fins a la matinada. L'Ajuntament de Ripollet posa a disposició de la ciutadania diferents serveis per garantir la mobilitat, la seguretat, la igualtat i la inclusió de Festa Major. És per això que, com cada any, es disposarà del bus Pollet per moure's pel municipi. A banda, hi haurà punts lila i LGTBI per garantir la seguretat i s'establiran horaris sense soroll i mesures inclusives perquè tothom pugui gaudir de la fira. Això és tot de moment. Recordeu que podeu revisar tot el programa de Festa Major al detall a la web municipal ripollet.cat o als fullets físics repartits. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, amics, molt bona tarda. Estem amb vosaltres aquí a la estació que ha fet l'emissora Ripollet Ràdio aquí a la Festa Major, i per fer una hora de cinema, que serà bàsicament una hora de música, de cinema, per acompanyar-vos, doncs això, doncs, fins a les 6 de la tarda, amb una mica doncs, de música recurrent de diversos temes. Al control tenim en Jordi Puy, i qui us parla és la Joana Raja. Aquest estiu s'han parlat de moltes pel·lícules, l'Odissea ha trencat esquemes, el Spider-Man New Brand ha sigut la més taquillera de molt de temps. També tenim ara ja el Ser Querido del Sorogoyen, la setmana que ve s'estrena Cronos, la viuca catalana, però tot això parlarem amb el meu programa ja quan tinguem la visió numerat normal a partir del 15 de setembre. Avui ens dedicarem a recordar algunes de les figures que han desaparegut i algunes de les fites estiuenques, perquè, per exemple, qui no se'n recorda doncs, que hem viscut a l'eclipse de les nostres vides, amb aquell eclipse del mes de fa poques setmanes, i tot just fa dues nits vam tenir un eclipse de lluna. Doncs bé, l'eclipse és un tema que ha sortit també a diverses pel·lícules. Recordem doncs, Barrabàs, recordem Lady Halcón, en què els amants només es podien veure com precisament se produïa un eclipse, estava també a l'Apocalipto, i jo vull recordar-la a través de dues pel·lícules. Una és que, per exemple, el 2001 de Kubrick també havia un eclipse, el passa que allà l'alienació planetària se complementava amb la figura del famós monolit. I el Stephen King, que va viure un eclipse quan era petit i el va deixar molt impactat, també l'ha incorporat com a recurs literari en alguna de les seves novel·les. Una d'elles, Dolores Claiborne, quan es va estrenar aquí, li van posar precisament eclipse total, ja que durant un eclipse servia per cobrir un assassinat. I al marge d'això, doncs, també han tingut moltíssims terratrèmols, els de Japó, Venezuela, Colòmbia, Indonèsia, més recentment a Granada, així que han tingut moltes desgràcies. Hi han hagut moltes més, molta calor, molts incendis i molts aguats, però aquestes tres coses les deixarem. Per tant, ens concentrarem ara per al primer bloc musical amb l'eclipse i amb el terratrèmol. I començarem amb la música que Richard Strauss va posar que Kubrick va posar de Richard Strauss a Sierra Zaratustra amb el 2001. Després posarem el tema que va fer Danny Elfman, precisament titulat Eclipse, a la pel·lícula Eclipse Total, i després escoltarem el tema, com no, de Terremoto, de John Williams, amb aquella pel·lícula dels anys 70 dins del cinema de catàstrofes i que ens va portar allò que es deia a llavors el Sensorrón. Anem a escoltar aquests tres temes.

Ara començarem el recordatori de figures desaparegudes aquest estiu. Per exemple, l'actriu nord-americana Anne Blythe, o Anne Blythe, com deien nosaltres. Tenia 97 anys, quan va morir el passat mes de juny. I és una dona que va començar als anys 40 i va tenir molta sort al principi perquè només per una de les seves primeres pel·lícules ja la van nominar a l'Òscar com a secundària. Va ser per Alma en Suplicio, on te feia de filla una mica, diguéssim, tòxica de la Joan Crawford. Després va intervenir en moltes pel·lícules musicals perquè ella tenia una gran veu com a cantant soprano i va sortir a Gran Caruso, a Rosemarie, el Príncipe Estudiante o a Kismet. I sobretot va estar també protagonista d'algunes de les pel·lícules més entranyables de cinema d'aventures dels anys 50, com El Mundo en Sus Manos o Todos los Hermanos Eran Valientes. Es va casar amb un metge el 1953, va tenir 5 fills amb ell i ell va morir el 2007. Fins a llavors també va sortir, per exemple, fent de Helen Morgan a la pel·lícula Parella, un sol hombre. Va morir també l'actriu britànica Joanna Pettet, als 83 anys. Aquesta estava molt oblidada, havia fet el teatre a Broadway, va començar a destacar amb el grupo de Sidney Lumet, també va treballar al costat de Peter O'Toole amb La Noche de los Generales, i la seva pel·lícula potser més coneguda va ser la de Casino Royale, però no evidentment el James Bond que coneixem tots en sèrio amb el Daniel Craig, sinó la versió humorística que es va fer a l'any 67 i en què ella interpretava a Mata Bond, que era la filla de Mata Hari i de James Bond. I també va ser molt sonada la desaparició de l'actor Sam Neill, que era d'origen irlandès però que s'havia criat a Nova Zelanda i era oficial de l'Imperi Britànic des de l'any 1991, cosa que li permetia usar el títol de Sir. Tenia més de 150 treballs, alguns de la televisió tan notables com aquell Really Us d'Espies o Los Tudors o Peaky Blinders, però també doncs, en cinema La Possessió de Solansky, My Brilliant Career, Un grito en l'oscuritat i Plenty, al costat de la Meryl Streep, La caza de l'octubre rojo, Calma total, El piano, Memòries de l'hombre invisible, El hombre que susurrava los caballos i sobretot el seu personatge a la saga de Jurassic Park. Doncs bé, anem a fer un recordatori d'aquestes tres figures amb la música que Miklos Rocha va fer per Todos los Hermanos Eran Valientes, per el tema que Herb Albert i els Tijuana Brass tocaven en Casino Royale, música molt dels 60, i evidentment un altre cop John Williams i el seu inoblidable tema per Jurassic Park.

I aquest nou bloc ens portarà a recordar dos directors i un músic. Per una banda, va morir el director britànic John Irving als 86 anys. No massa conegut, però, per exemple, havia estat el responsable d'aquella sèrie de tant èxit Calderero, Sastre, Soldado i Espia, que va estar nominat al BAFTA. I després va fer pel·lícules com Los perros de la guerra, La cuina de l'hamburguesa, L'ejecutor, amb el Arnold Schwarzenegger, i també Un mes en el lago, El pico de las viudas, El diario de la tortuga o Història macabra, que va ser un dels últims papers d'un Fred Astaire que no ballava, precisament. També va morir el director Mark Rydell als 97 anys, que havia fet molta televisió i només 25 pel·lícules, però unes molt famoses com Permiso para amar hasta medianoche, amb la Marsha Mason, Harry Balkerman a Nova York, En el estanque dorado, per la qual va estar ell nominat a l'Oscar com a director, i a l'Oscar se'l van emportar la seva parella protagonista, el Henry Fonda i la Catherine Hepburn, també Cuando el río crece o Ayer, hoy y por siempre, i La rosa, aquestes dues últimes fetes amb la Betty Mildred. I va morir el músic irlandès Glenn Hansard, al només 56 anys, a causa d'un accident de moto que va patir als carrers del seu Dublín natal. Havia guanyat l'Oscar a la cançó de la pel·lícula Once, el 2007, una pel·lícula sobre músics de carrer, com ell una mica que començava també, i que va donar pas a un musical que es va estrenar tant al West End com a Broadway, on, per cert, doncs, va guanyar una pila de 8 premis Tonys en total, i també va guanyar, de més, el Grammy. Havia també cantat en solitari, per exemple, havia actuat a Barcelona diverses vegades, i havia sortit ell com a actor, també com a músic, a la pel·lícula The Coming Men. Doncs bé, com a recordatori d'aquestes figures, escoltarem la música que Philip Sharp va fer per Història macabra, de John Irving. Després escoltarem de nou a John Williams, que no ens cansaríem mai de posar-lo, amb el gran tema que va fer per la música de Los Cowboys, de Mark Riddell, i acabarem escoltant la cançó Falling Slowly, que li va reportar a l'Oscar amb aquest músic desaparegut molt prematurament, que era Glenn Gansart.

I el penúltim bloc el dedicarem a tres intèrprets que també doncs, acostumaven a ser bastant secundaris a les pel·lícules, però que deixaven molt de marca la seva presència. Una de les morts més sentides aquest estiu ha estat la de l'actor andalús Manolo Solo, que ens deixava només 62 anys a causa d'un càncer que ja havia mantingut en secret pràcticament fins al final. Un home que havia treballat a més de 150 treballs, molts a la televisió, també havia fet molts curtmetratges, es veu que havia començat a la seva primera etapa com dins del món de la música i que se'l pot recordar en pel·lícules com Carlos contra el Mundo, Siete Vírgenes, Celda 211, Beautiful, El Gran Vázquez, on interpretava el dibuixant Ibáñez, 23F, la pel·lícula La Isla Mínima, B, la pel·lícula on ell feia de jutge Ruth i que van nominar-lo al Goya, Tarde para la Ira, amb la qual ell va guanyar el Goya, també sortia a competència oficial, Elisa i Marcela, de la Isabel Coixet, el Buen Patrón, que també va estar nominat de nou al Goya, i Cerrar los Ojos, amb la qual també va estar nominat al Goya. Cerrar los Ojos va ser la segona pel·lícula que vam veure a l'etapa del Cineclub Ripollet amb la primera temporada, i tot just ell també va ser el que la va tancar amb aquesta última temporada, perquè era el protagonista absolut d'Una Quinta Portuguesa, una pel·lícula esplèndida de la Belina Prat, per la qual ell va tornar a estar nominat en aquest cas com a actor principal. També una de les sèries que més li ha donat en els últims mesos va ser Anatomia d'un Instante, on interpretava a Gutiérrez Mellado, i a Netflix encara podem veure una sèrie que es diu La Desconocida, on ell interpretava a un poli corrupte. També sortia El Laberinto del Fauno, que serà la banda sonora de Javier Navarrete, que escoltarem com homenatge amb ell. Va morir també l'actriu irlandesa Brenda Fricker als 81 anys, que era una dona que tenia sobretot molta experiència teatral, havia treballat molt a Dublín i amb la Royal Shakespeare Company i també molta televisió, però va aconseguir notorietat fent de mare de Daniel Day-Lewis amb Mi Pie Izquierdo de Gene Sheridan. Tots dos se'n van emportar l'Oscar, ella com a secundari. Després va tornar a repetir amb el mateix director al Prado, al costat de Richard Harris. També sortia Solo en casa 2, Perdido en Nova York, a un nombre sin importància, a Verónica Guerin, amb la Kate Blanchett, o a l'Albert Nobbs, a la Glenn Close. I per últim recordarem també a la Philly Lowe, una senyora que ha mort als 94 anys i que quan s'ha recordat la seva mort ha sigut perquè era la mare d'Edma Thompson, però Philly Lowe era a més una senyora que tenia més de 130 treballs, moltíssim treball a la televisió, també una il·lustríssima actriu del teatre britànic i que en cinema va sortir en Cimbales i Disparando, a Hill en los últimos días, i després també a l'Albert Nobbs, curiosament, i després, per exemple, amb la seva filla i amb el que llavors era el seu gendre, Kenneth Branagh, van interpretar Los Amigos de Peter i Muy Chorrido Pocas Nueces. I totes dues, Emma Thompson i la filla i la dos van tenir una gran oportunitat quan l'actor Alan Rickman va dirigir una delicadíssima pel·lícula que es deia El Invitado de Invierno. Doncs bé, anem a fer un bloc d'homenatge amb la música que Javier Navarrete va fer per El Laberinto del Fauno, un homenatge a Manolo Solo. De Brenda Fricker escoltarem la música de Mi Pie Izquierdo de Elmer Bernstein, i de Philly LaLoe, Mucho Ruido Pocas Nueces, amb un gran tema de Patrick Doyle.

I l'últim bloc serà per recordar dues figures que ens han deixat aquesta mateixa setmana. El mateix dia i a la mateixa edat, 80 anys, desapareixien per una banda Dolly Parton i per altra banda l'actor britànic Tim Curry. Dolly Parton era la reina del country. Va néixer i va morir a Tennessee dins una família nombrosa i mai va oblidar els seus orígens perquè, malgrat que, evidentment, amb els seus èxits de la música es va convertir en multimilionària, sempre va estar molt a favor d'ajudar doncs, a la gent més necessitada. Va col·laborar a Broadway fent música per musicals, per exemple, el de Night to Five, que era la versió de Com eliminar a tu jefe, quan s'havia fet la pel·lícula, per la qual ella també va estar nominada aquesta cançó a l'Oscar. També havia estat nominada com a compositora de la cançó de la pel·lícula Transamèrica. Finalment, l'Acadèmia li va donar l'any passat a l'Oscar humanitari Jean Herzog. Tenia un parc d'atraccions que es deia Dollywood a Tennessee i estava tot just, com que era una dona que era compositora, cantant i productora, estava preparant també un musical sobre la seva vida que es dirà Dolly, a True Original Musical, i que està previst que s'estreni a Broadway a principis de l'any vinent. Per lo que respecta a Tim Curry, era un actor britànic que va començar fent teatre musical a Londres amb obra com Hair, i també va col·laborar amb la Royal Shakespeare Company. Tenia més de 200 treballs, molt d'ells posant veu a personatges perquè tenia una senyora veu, i sobretot va començar a destacar quan va interpretar al teatre The Rocky Horror Show, el musical de Richard O'Brien, que de forma una mica doncs, gay es tocava el mite del Frankenstein, i el Tim Curry interpretava el professor Frank von Furter. El va interpretar tant a Broadway com a Londres com a Los Angeles. A Broadway també va ser Mozart amb la versió d'Amadeus, per la qual va estar nominat al Tony. Va sortir també amb My Favorite Year, també nominat al Tony, i ja va fer de Rei Artur a l'Espàmalo, també nominat al Tony. I en cinema, evidentment, va ser el protagonista d'aquesta pel·lícula de l'any 75, que es convertiria en títol de culte, que encara ho és al cap de 50 anys, de Rocky Horror Picture Show. Sortia també a Annie, era el monstre de Legend, va ser el famós pallasso Pennywise a la sèrie It, i diu que ell tenia fòbia als pallassos i durant el plató no podia haver-hi cap mirall amb el qual ell es reflectís maquillat de pallasso. També sortia Solo en casa 2, Perdido en Nova York, a Los Tres Mosqueteros, on te feia de Richelieu, o a Los Teleñecos en la Isla del Tesoro. Va estar nominat l'any 94 al Premi Emmy per Històries de la Cripta. Per recordar a la Dolly Parton, escoltarem la cançó I Will Always Love You, que és una de les seves més famoses i que sortia a la pel·lícula que ella va interpretar amb el Burr Reynolds, La casa més divertida de Texas. I, evidentment, amb el Tim Curry doncs, escoltarem un dels temes que cantava el seu personatge, Frank von Furter, a The Rocky Horror Picture Show.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Doncs fins aquí hem arribat, però per acabar el programa, ja que hem recordat de figures desaparegudes i algunes desgràcies, doncs vull recordar que sempre hem de mirar el costat bonic o brillant de la vida. Això ho deien a aquella cançó de La vida de Brian, de los Monty Python, i quan es va fer la versió cinematogràfica de la seva pel·lícula Los Caballeros de la versió teatral de Los Caballeros de la Mesa Redonda, de Los Caballeros de la Mesa Quadrada, es va fer el musical Spamalot, que hem vist aquí a Barcelona, on també sortia el Tim Curry. Això sí, ahir sortia el musical de Broadway, on van incloure aquesta cançó de John Duprés i Eric Idle, que nosaltres ara, amb tot l'optimisme, doncs, tanquem el programa per desitjar-vos que passeu una bona festa major. El control han tingut el Jordi Puy i jo tornaré a estar amb vosaltres el dia 15 de setembre. Fins a llavors, doncs, ens anem amb aquesta cançó tan alegre i tan brillant.
2: This is a total bloody disaster. All my knights have fled and we're lost in a dark and very expensive forest.
3: Well, it could be worse.
2: Well, how could it possibly be worse?
3: Oh, cheer up, sire. You know what they say.
2: What do they say, Patsy?
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La tarda de dissabte de Festa Major arriba carregada d'activitats per tots els públics. Tindrem la Festa de l'Skate, un partit d'homenatge a José María Paños García, espectacles familiars, el concert infantil de Trapasomnis i la final del certamen de veus creatives. El públic infantil podrà gaudir del concert infantil o el contacontes de l'Elefant Mainú. Al vespre, el foc prendrà el protagonisme amb el correfoc de Diables i Bruixes, seguit dels tradicionals versots. També tindrem una àmplia oferta musical repartida per diferents escenaris. L'Espai Brollador acollirà els concerts d'Efecto Pasillo, Maruja Limón i La Condesa, mentre que el pati del Centre Cultural vibrarà amb la música de Celta Slainte. La nit es completarà amb el Vapari Tour de Ràdio Flashback, el tribut de Rafaela Carrà, la programació del Xiringo del Cop i l'Empalmada Jove, consolidant un dissabte carregat d'activitats, cultura popular i música fins a la matinada. L'Ajuntament de Ripollet posa a disposició de la ciutadania diferents serveis per garantir la mobilitat, la seguretat, la igualtat i la inclusió de Festa Major. És per això que, com cada any, es disposarà del bus Pollet per moure's pel municipi. A banda, hi haurà punts lila i LGTBI per garantir la seguretat i s'establiran horaris sense soroll i mesures inclusives perquè tothom pugui gaudir de la fira. Això és tot de moment. Recordeu que podeu revisar tot el programa de Festa Major al detall a la web municipal ripollet.cat o als fullets físics repartits. Bona Festa Major a tots i totes.
0: Ripollet Ràdio.

ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: muy muerto tienes que estar si esto no te mueve algo, ¿eh?
1: Madre increíble. Increíble. Es maravilloso como juegan con... Hay un momento en cuando empieza con una sesión de improvisación en el piano que parece que esté fuera de tiempo, que sí. se haya perdido y que no toca las notas aleatoriamente por capricho, ¿no? Y nada más lejos de la realidad porque inmediatamente engancha y es una locura.
0: Eso es.
1: Uf, madre mía.
2: Ay, una locura.
1: Ay, qué locura.
3: Locura, qué locura.
1: No me digas que le toca a Ramón.
0: Sí, señora.
2: Sí, sí.
1: No, otra vez, no.
3: Bueno.
1: Seguro que va a poner a alguien muerto, seguro.
0: No,
2: porque tendría que matar a muchos.
3: Muchos. La orquesta Maravilla. Una de las orquestas...
1: Quina Maravilla.
3: Que més vegades ha vingut a la festa major de Ripollet.
1: I de tots els pobles.
3: Però aquí Ripollet venia cada any. I més ben dit, quan venien el dissabte ja firmava el contracte per l'any següent.
1: Molt bé.
3: L'orquesta Maravilla va néixer a Caldes de Malavella, província de Girona, en l'any 1951. Sí. I el seu fundador va ser Lluís Ferrer i Puigdemont.
1: Vaja, home.
3: I successor...
1: I per què se llama Malavella?
3: Perquè és de Caldes de Maravella. Malavella.
1: Una vella mala.
3: Malavella. I el seu successor, durant molts anys, va ser Manel Camavall i Roca. Bueno. I es va fer aquesta Maravella degut a, en compte, un dels noms primitius de la vila en l'època de la dominació romana. Durant molts anys, l'orquestra es va dir Orquestra Internacional Maravella perquè actuava més a fora d'Espanya que a Espanya. L'orquestra Maravella i Brasil.

0: Estem aquí de festa major i us volem fer una demostració del que fem nosaltres a Sònica, al programa de música
1: electrònica.
0: Vinga, comencem! Bang to the beat of the drum.